bàn gbìyàn ju nọ́mbà bàbá ń padà mi ò gbọ́ wọn yé rárá àti rárá ẹ bá ń gbìyànjú nọ́mbà bàbá ń padà ẹ bá ń gbìyànjú ẹ padà hello. Ètò jẹun dọ́là ló ń là ló já lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ta lọ̀rọ̀ jọ dàyín pọ̀ 090-62-9949 tàbí 080-97-949 ojú òpó tájọ láǹfààní àti pèsè náà.